pergi amb

l'estiu sona diferent.

fer al Webdicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

ràdio inquieta.

position. Woo!

0: referència de temporades anteriors que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
1: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per allò. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
0: De veritat?
1: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
2: És com Els Experts, però l'estiu.
0: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
3: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrans, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona

0: matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: avui? A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, A i 3CAT.

Așa-mi prajol cam două.

0: potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
1: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
2: Bon dia.
1: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
2: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre ni el pas. Però quina estratègia?
3: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que ha agafat tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació, es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure dues habitacions més cap enllà, val? El que no sabem és on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
1: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
3: Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
2: Sempre que el policia no es respecti el minibar.
3: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos. Sí, penseu un calendari que amb les nits en podem posar com cada dia en una taula i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa i si la segueix tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general, de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
1: Vale, ens deixes jugar o què?
3: Sí, i tant.
1: Molt bé.
3: Prova.
1: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
3: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
2: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades o prou.
3: Per què?
2: Perquè es podria passar.
3: Clar, us podíeu creuar.
2: Se'n podria creuar.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2

0: quitas la U, la 2, la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
0: Exacte, amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què. No? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig, si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que en dos nits el trobaràs. Però pot ser que per casualitat el trobis a la primera. Però segur, segur, segur que com a màxim el trobaràs a la segona. Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, en dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert, d'anar picant de 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el trobes.
1: Clar,
0: val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai, perquè
1: el dieu
0: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria? Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? I ja canvia, perquè, per exemple, sí, la
1: estratègia
0: de Cristina ja no el trobaria. Potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1, tu vas picant cada dia a la 2 i no el trobes. Sí. Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4, que per tant es pot
1: també
0: moure...
1: Es complica.
0: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
0: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos, fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb quatre portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una cosa de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaria.
0: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, torna a fer. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
0: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i
1: molt bé.
0: Ho comentarem. Anem a trucar al Majestic i ens llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
1: Aviam com reaccionen, no?
0: Clar, i a més, tindrem un munt de dades, perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què...
1: Molt bé, i després juguem nosaltres amb Davina.
0: Exacte.
1: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'Hotel Majestic.
0: La primera pregunta és, quantes habitacions teniu a l'hotel?
2: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi repo, que yo tengo, espera un segundo que lo mire, tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
0: Vale. I si li I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diria? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys.
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel?
2: Quanta ocupació jo podria tenir? Quantes persones?
0: Sí.
2: Pues bastante. Tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 pax, pues multiplicamos 439 por 375, imagínate.
1: Vale. I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
2: Pues por día podrían ser unas 200, 290.
1: Déu-n'hi-do.
0: I com ho renteu, això?
2: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4...
0: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu
1: servei de bugaderia
0: sí.
1: A l'hivern?
0: Sí,
2: tenemos lavandería, porque si no tenemos lavandería y aparte pues, una lavandería externa.
1: Alguna anècdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
2: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre específico, pero sí que muchas, normalmente siempre tenemos muchas prioridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
2: Correcte.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A veure,
1: molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
0: Clar,
1: sí, dues tovalloles.
0: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
0: clar,
1: o de mans.
0: Les de mans, la del terra...
1: També.
3: No, i n'han de tenir més.
1: Sí.
0: tovalloles hem dit, més o menys.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans. Sí. I la de peus. O sigui, són sis.
0: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: Sis tovalloles per habitació.
0: Vale.
1: 6 per 300.
0: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores.
0: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. Sí, clar. I et diuen, en aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos, però clar, una de industrial...
1: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
0: Bueno, no sé.
1: 30, no?
0: Però una rentadora industrial, de, quan vas allà...
1: Sí, sí, aquestes crec que poden...
0: Sí, aquesta...
1: No sé.
0: Mira,
3: 10, 15...
0: No, no, més.
1: 60 quilos.
0: Quilos, sí, una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quan pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
0: clar,
1: s'han fet servir...
0: Bueno, sí, les tiren allà com sigui. A veure...
3: la referència de quan vaig a la platja. Porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà i la tovallola a l'altra. Pesa més la colla.
0: L'ampolla.
3: Per tant, més un quilo.
0: I algú tan petita, o sigui, una
1: pesa
0: ampolla
1: d'aquestes
0: de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo
1: per tovallola.
0: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
1: No,
0: per tant,
1: podríem petites...
0: fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
1: Val.
0: Perquè les petites, sí. Les dues petites tenen com a una, la lanterna, no sé què, podem fer quatre. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
1: Vale, hem dit que van 60, no? 60 quilos, no? Amb una rentadora industrial.
0: Exacte.
1: 10 rentadores.
0: 10 rentadores calen. I, per exemple, un pel...
1: Llei,
0: si
1: quan trigues, no?
0: Si té dues rentadores, i per tant necessiten fer 5 torns.
1: Sí, sí.
0: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
1: Rentadora secadora o rentadora sola?
0: No ho sé, sí.
1: Perquè rentadora secadora, 4 hores, eh?
0: Però vull dir que ja poden estar...
1: Tot un dia.
0: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que, clar, per això diuen... Sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu agafar una d'aigua.
1: Clar, sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Pues, per tot això es necessiten les mates, els dimarts.
1: Mates aplicades.
0: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit. Direu, a veure, l'hotel infinit... Doncs sí,
1: ara
0: sí,
1: és per a calcular coses que no sabem calcular.
3: Ara actuarem.
0: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions. Totes estan plenes i li arriba un nou hoste per dir, a veure, aquesta nit necessita una habitació. Què diríeu? Que pot inquirir-lo o que no?
1: Però infinit, infinit, o sigui, sempre sí, no?
0: Clar, perquè té infinites habitacions, però estan totes plenes.
3: Infinites persones, tots per allà posar habitació.
0: Exacte. Llavors, sí, la resposta és que sí que el podrà fer. Però ara la pregunta és, com el ficaria? A on el ficaria?
1: A l'última, perquè estic improvisant.
0: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els diré que me l'agradin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit de, per el ficaria a l'última, però no última, si no hi ha última.
1: No hi ha última.
0: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si és.
1: Llavors, a la primera.
0: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
1: Clar.
0: Què fas? Li podries dir el primer que se'n vagi a l'última, però tu encara et cap. Però el primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
3: A la segona.
0: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el concierge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent. I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què no sé quantos sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què no sé quantos més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, ni no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té la
1: dreta.
0: I alliberem
3: la primera.
0: Alliberes la primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
1: Molt bé.
0: És guai, eh? Però ara és més. comptes de venir-te una persona, et venen 5. Què faries?
1: El mateix, no? 5 cap allà.
0: Exacte, li vas a la dreta. A tothom que es mogui 5 a la dreta i així alliberes les 5 primeres. Vale. I ara, rifamos el rifle. Ara, en comptes de venir 5 persones, venen infinites persones.
3: Vale. Aviam.
0: Bueno, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es mogui infinites persones.
1: Perquè no sabran on anar.
0: Exacte.
1: Això és un problema de regidoria de l'hotel molt greu.
0: Exacte. No entra bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico. Perquè és una mica de uau. O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pot dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
1: L'altra meitat.
0: Clar, quina és aquesta meitat?
3: Els nombres.
0: Els nombres. Perquè clar, el teu doble,
1: partissis
0: d'un parell o partissis d'un senat, el teu doble sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senats t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
3: Quin recepcionista, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
1: Això és filosofia.
0: També és filosofia i mates, o sigui, al final estan molt unides, eh, la filosofia i les mates, però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repartat, evidentment no mires mai un film, però bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
1: La lògica infinita.
0: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui, hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la millor solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions, quan hem fet tot allò de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia més.
1: I a casa tampoc, eh?
0: A casa tampoc. I també hem vist com un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre i calen infinites persones i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en alguna cosa abstracta, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
1: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
3: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles fins i tot en situacions incertes.
0: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
3: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
1: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
1: Fins la propera.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Trencar el sedentarisme.
7: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
4: Salut Activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
3: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia serien una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en l'oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fent estiraments, movent el cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir del nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i demés, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments, de la zona i demés, també ens ajuda a prevenir que dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que has de passar a la terrasseta? Passa un aire més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres el portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Un plat de patata bullida amb bajota em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit vaig arribar a l'Espluga de Francolet i ja plovia molt. Vaig entrar en uns equips i com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, el carrer Lluís Cadullà, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar, però també vaig poder fer algun vídeo conduint carrer amunt. Quan em vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'avinguda de Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma perquè ja no hi havia llum. Havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no en sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera amb una torxa per poder fer llum i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens van trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
15: I el riu sud s'havia emportat tot l'edifici, tot, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res. És indescriptible, no es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, com si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Faig una idea, però us havia tant escriptors, veu tot igual, no sabia què era i tot era aigua, pues mira de quants metres d'allà a la casa. Espantós, espantós, i el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que ja es paren, no podria deixar el cotxe.
16: En un principi l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Llibres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, tot, ho hem perdut tot, amb el qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
17: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball, tots nosaltres estan aquí.
14: Déu-n'hi-do.

0: confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest un alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i conseqüentment també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
1: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
0: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats dels 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no només de Sud de Sant Cugat, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs, la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aigua. Pot ser que ja hagin tingut

0: òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que en principi Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de la vinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
1: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
0: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat d'autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al parc a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament en el nostre cas amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impacte, la predicció doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
1: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al 4 Gotes.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: 4 Gotes.
1: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada de premi per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Avui.
3: Doncs des del Centre Tecnològic d'ECA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i que s'ha vist finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com millorar
0: determinades, també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en un moment determinat, si estàs a l'exterior i per tant també que puguin prendre mesures, doncs, com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estan a l'exterior si preveiem que plou molt, aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
1: En qualsevol cas es treballa amb prediccions, que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret, per tant estem parlant d'una probabilitat que mai es pot afinar del tot.
0: Això els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten evidentment el Servei Meteorològic de Catalunya, que es coneixen, no? Aquestes eines que tenen de previsió, no? De predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una validació, entenen com és la predicció que estan donant els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen, i ens diuen, en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquest nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir.
1: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València, de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols, és a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans o un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
0: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació tenia. Llavors, tot això ens fa prendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i garantistes per tot que fa a possibles afectacions de les persones, doncs aquest cas el que ha passat desgraciadament amb la Dana de València, el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquesta situació catastròfica es donen. És una realitat, perquè el canvi climàtic i la situació que tenim ara en aquests moments doncs fan que els efectes del clima més extrem es donin més. Sí? És el que hem dit. Per aquest motiu nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs, el que fem sempre és avisar perquè estarem en aquestes mesures. I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, i ara us explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la situació que teníem de serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona, freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota el nivell de la Dana que també influenciava en que aquest continent tingués un tant per cent de ser una mica erràtic més elevat de que pot ser una predicció normal, i que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
1: Entenc, però, que el punt d'equilibri, o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat, trepacar per molta prudència per poder-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? Que després el fet ens acabi sobrepassant.
0: Tens tota la raó, aquí hi ha una graduació i per aquest motiu nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dir quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dir també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surti o que estigui a l'interior de l'habitatge, que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs no, que no calgui demanar-ho.
1: Protecció Civil ara treballa amb
0: queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aigua de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part de les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Són 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat del territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
1: I coneixem tots els antecedents històrics, què és el que més m'inquieta de cara al futur?
0: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals no es poden ni comptar, el barri de Capfort sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà, i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen, i ara dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants, tota la mobilitat, transports públics i infraestructures sensibles que tenim?
1: Quatre coses. Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impera o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, posarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. El pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
2: Quatre Gotes, una producció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop el 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual de l'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
6: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, amb llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit, per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència dels fervents Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar l'actor i el seu protagonista per totes les etapes del dol, la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit, que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com tal. No ve que sí que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, sinó un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor és accentuat cada dia, començar a minar amb la família Golovin aquella antiga satisfacció d'aguda una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
5: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1994. Coixí de seguretat. Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
7: Núria Artigas.
10: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle

0: coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des de Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També està tancat el pas fronterer de Benizar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre que la Comissió Europea ha ofert també el suport del Frontex. La crisi ha provocat també tensions diplomàtiques en Itàlia, després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny d'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Mora la Nova opta per acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada també pel govern espanyol i un consorci públic o privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC que s'obtindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model de cinema Truffaut i també reforçar el control del servei de neteja i completar la reforma del carrer de l'Arc. I un home de 82 anys moria ahir ofegat en una oficina privada de la Sénia, al Montse. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida, malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya. I Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament que va tenir lloc ahir en una joieria del centre comercial Mataró Park. El cos policial va rebre un avís d'un incident a l'establiment del complex i es van activar efectius del cos per atendre la situació. A les xarxes socials han circulat també vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades, però els Mossos d'Esquadra no confirmen la vinculació amb el fet en qüestió. I el Barça ja ha començat a posar la nova gespa a l'Spotify Camp Nou, mentre el primer equip masculí continua entrenant-se a Anglaterra, on avui s'enfrontaran amb el Birmingham City en el segon amistós de la pretemporada.
1: Notícies en xarxa.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

com s'hi adapta. Com les fulles que s'agiten al vent, intercanviant verd i plata. Deu ser per això que ets aquí, o sigui que no tinguis por, i estira el braç vejant. Si

Les vacances passen volant, la veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: tallats. Una a la P7 a Gelida, direcció Barcelona, una altra a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també direcció Barcelona, i una tercera a la P7 a la Roca del Vallès, direcció Tarragona. I en clau política, Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benienzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Móra la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci público-privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
1: Notícies en xarxa. Obrim per vacances.

No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas la Núria, i és que avui plego veles, tanco barraca, adéu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Ja n'està prou segura.

Bé, si consigui jo, tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien, les vacances de seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudir amb la seva família, anar a missa, obra de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República,

0: que s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola, juliol i l'agost, no van pas néixer pel lleure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré de tota la meva vida.
0: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres, sigui com sigui. Quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí, sí,
2: és com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta, sí. Tu i jo tenim fàcil, eh?
2: Sí, és un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients. Sí. Molt bé.
0: Així és, així és.
2: Enric, que marxes, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant, encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Tu vist el sumari, escolta'm, Núria, quin mones, tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí, avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem ser farli la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar el programa per, sí. per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos cops tornaré, sí. Imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10 i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui preguntem això, si ho preferiu i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres... No tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar al programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt, sobretot no, aneu molt en compte.
0: Ai,
2: Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar sí. O fer
0: en tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
2: Sí, ah, ja ho saps, ja.
0: Ja en tenim alguns. Sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric. Moltíssimes gràcies per arrencar
0: Salut.
2: El programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals. Com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més, recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Xata Reproduccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat, tot lo contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Un programa programa xulo, xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.
2: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que, a més de tot, és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
4: Així és.
2: Així és.
4: Se'n va de vacances i apareixem.
2: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als dels de l'any passat.
4: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
2: No tenim tall de veu,
4: Posarem després el de l'Ajuntament de Girona.
2: Perdona.
4: Que acaba d'arribar a última hora.
2: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu, no sé si fins a quin punt provisional, heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
4: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluc Salelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Tufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
4: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
2: Mm-hmm. Ja he tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
4: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
2: Perfecte, doncs. Pau Villafañe, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per vacances i bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies igualment.
2: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
2: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
6: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
2: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
6: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
2: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat nous casos, un nou cas.
6: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc. En aquest cas, dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada, i recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
2: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural: Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
6: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96% i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
2: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent. Uau, Lleida, Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
2: Ai, fa calor a Lleida.
7: I tant, molta, i en continuarà fent.
2: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
7: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han de passar els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
2: Així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí Josep Minguell crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
7: I això que no ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gazzoli.
8: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gazzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gonzo li manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
7: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
2: També té una entrevista a part, eh?
7: I tant, totalment.
2: Bé, doncs, queda encarregat. Quim Gasó, UAU Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
7: setmana.
2: Bon
7: cap de setmana.
2: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, comencem parlant de PortAventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
9: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de PortAventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
10: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes, amb una renovació d'algun dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem en una hora de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens quedan queda una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
9: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a PortAventura, Macamanu Jungle.
2: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
9: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius. Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
2: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
9: Bon cap de setmana, Núria.
3: No, Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb Emuna FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
11: Hola, bon dia, Núria.
2: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
11: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
12: Hola, molt bon dia i bona hora.
11: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
12: Sí, parlarem de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
11: Vinga,
12: que són variables
11: vulguis.
12: Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc, etc, etc. I per tant això va contenir la mobilitat. Però a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que Aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
13: Vale.
12: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
13: Vale.
12: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals, l'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat, i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
13: Genial, doncs tenim ja l'aclaració, i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat, i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú i algun fet?
14: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: capacitat com pot ser l'AP7, aquí normalment no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial amb la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè hi has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera. Fantàstic. Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
1: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè, evidentment, doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
0: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no? En aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que hi posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no? Anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
1: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
0: Doncs sí, nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bueno, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara en hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no? Amb humans hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial, per tant l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons, i ho hem provat amb dues vies diferents, una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. I en canvi l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I en canvi l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
1: generalitzar molt.
0: Sí. Va, clar, clar. I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%, i per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem, no podem desvetllar-ho, és Austràlia.
1: Sí.
0: Oceania sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord? Nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
1: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat? Si em pots donar algun any aproximat, ja que això doncs, podríem dir que és pràcticament un embrió.
0: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent. Allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció, home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà, serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
1: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la nostra, de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic, l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
0: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i per tant el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya, estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen i en aquest cas nosaltres el trànsit conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant serem al 112.
1: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure en tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
0: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes
1: a
2: gràcies.
1: A tu, Núria,
2: bon cap
1: que vagi
2: setmana.
1: Molt bé. Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus, allò posant l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que de fet ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
4: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
5: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
4: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
5: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
4: Sí, de fet, sí, també tens raó.
5: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
4: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
5: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
4: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
5: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més, però tot depèn dels parlants.
4: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
5: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
4: Jo el que practico, però, és caure de la taula,
5: I això no canvia en cap idioma, David.
4: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
5: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
4: Buf, és que això és molt llarg.
5: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes. Perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
4: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
5: Bé, això ja és una altra afició.
4: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
5: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
4: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck,
5: Oh, David, també en podem dir furgoneta de menjar,
4: Que ja m'estranyava, ja.
5: La forma més nostra.
4: Ja, però és que no sona tan modern.
5: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
4: Això sí que és veritat.
5: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
4: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'esnorkel m'he quedat rebentat.
5: Doncs ja que som de dit, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
4: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
5: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
4: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
5: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
4: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quiosc de begudes a buscar un granissat.
5: Vinga, anem. Que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
4: També podem agafar una cosa per emportar, ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
5: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural, igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
4: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
5: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
4: Ja ho veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
5: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
4: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
5: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
4: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar? Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
5: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
4: Per què?
5: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
4: Ah? A on? En quina paraula?
5: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
4: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
5: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast Desperta el Català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica amb més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
3: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
3: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició, i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
6: Ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
3: Això és la part bona, no?
6: Sí,
3: de dir, mira, què passa el que hagi de passar, el que han preparat està allà.
6: Sí, sí, sí. Per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent s'hi pugui refrescar una mica, i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
3: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
6: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la Palma davant del museu, tota la Palma, tant la Palma més tradicional com la Palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la exemple, per la Pauma, evidentment, i per diferents artesans. El que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la Pauma Canària, la Paumera Canària, que això no havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Pauma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalassé, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitza les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
3: altres materials,
6: joncs, boves, tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell treballa, ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta. Ara mateix està fent un curs al Museu de la Pauma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades, i no estic fent exageracions, però això ja passa, eh? Quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica, és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que, a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del fumo, no?
3: Que estem perdent alguna cosa.
6: No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si hi ha places, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, però és que no tenim plaça, o sigui que enguany de places segurament ens sobraran.
3: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada ho d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
6: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
3: Parlaves d'esta artesà polonesa, Adam, no sé si pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
6: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure els noms que els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció, pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció del públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt, i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural d'Esports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte Fet al Parc, que és un projecte que que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva, i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé, i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor, i també per a la gent del Mas és atractiu.
3: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? Sí. En este cas, en les fibres vegetals, però sí, en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la sí, típica cistella sí, sí, de... Sí. I dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
6: Sí, sí, sí. Sí, bueno, que sempre jugava amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, lo tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira, i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé a la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany, que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, els havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria, i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
2: Doncs a més ja veieu de les parades, demostracions d'artesans, també aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí, i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C, i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb amíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Laram. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des

0: tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de l'altre altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, un 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3 amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu.
2: Notícies en xarxa.

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances. Treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, la veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu, hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta, sí, sí, que fas, molt bé,
1: Home, i tant, has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui.
0: Sí, has dit, sí, a tope, sí, sí. Avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, sí. L'última sobre el treballar, o sigui, una de cada.
0: Molt bé, jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Va. Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no. Una mica de tot, però mira, posaré primer... Avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs, què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora, i està més tranquil tot, i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí. Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és una de les avantatges. Bé, si no treballes en una feina estressant d'estiu. Això també és veritat,
1: clar. Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del

0: Ubic la ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar soleta, eh? Les coses com siguin.
1: Sí, sí, sí, sí, estem d'acord, estem d'acord.
0: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, eh? Que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
2: Home, preferir, sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que ha anat de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
0: És important, eh?
1: Clar, sí, sí.
2: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, és, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
0: Has vist, eh? Un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, eh? És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè, clar, hi ha com la consigna, no?, de que l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, eh? Ara parlarem.
0: Sí, sí, sí, sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, eh? Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, eh? Però igualment, el que ens porta en Jordi, avui jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
3: Què tal, Obert, per vacances? T'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
0: Treballar el dia que es cobra...
1: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
0: Concepte nou, sí, sí, ja veus, sí, sí.
1: No està mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
0: Sí, estem convençuts que sí.
1: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme, si tot el teu ritme és no tenir ritme.
0: No ho valoraríem.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients, perfecte.
0: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
1: Vinga.
0: Com ho tenim?
1: Sí.
0: Va. Doncs anem per la Carla.
4: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc. No hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et troba gent per tot arreu. O sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
0: Caram, Núria, qui ho hagués dit, eh? Jo hagués pensat que tothom es colliria a l'agost i...
1: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, el de fons,
0: sí,
1: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara, dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
0: Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que et queda com un regust de boca, no? Que
1: no entre
0: de prepostvacacional i de prepostvacacional no aixeques cap.
1: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que... No.
0: Exacte.
1: Una setmana és curt. 15
0: i
1: dies.
0: I tant que sí. Però Núria, s'ho estem passant molt bé aquest estiu, eh?
1: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances, la veritat. Exacte. És que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, eh? També s'ha de dir. I jo estic aquí.
0: Això és cert, però pensarem molt en tu. Com marxem, i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el traspàs amb l'Aina, després ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
1: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
0: I tant.
1: Vinga, tornem a connectar, vora les 11. Una abraçada.
0: Salut, fins ara.
1: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí a l'estiu, vacances o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar, perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem, ben explicat, en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Gon.

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja, a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereix a la gent que dona tanta calor, un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor i anar a un hotel on ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable y muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora, vaig decidir-ho perquè m'agrada tractar amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ellos se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene es que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8:30 pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen, es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci, i els motors que refreden i refrigeren les màquines doncs provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riendo al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces. Y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calarons. Pues si tenen algun dubte de continuar estudiant, quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, o sigui, tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no es veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances, és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir, amb les vostres opinions. A partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: És un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i sobretot molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar i de passar-ho bé. Eh que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira,
0: apa,
1: ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Ors, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, que la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los, perquè bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent sabia esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè a Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada la Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent estigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove, que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixi de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeus i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, etcètera, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranxito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades pues, els socis no cal que hi anem, i aquí és cada dia passant coses, cada dia, bueno, és una mica, és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això?
2: Us
1: imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també qüestions, doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc, etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra, que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, que enganxa gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies, i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també, perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay, Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res, perquè hi hauran molts de tributos, concerts de rock, etc, i sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que

0: tu nombre, por favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: altres que també ho fan, però bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió, què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
0: A veure, jo m'agrada molt ser mestre i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina en una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això. Però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país i tampoc me vull jugar tota una carta.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
0: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot me l'imagino molt potent en temes de produccions de concerts grossos, el 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torrembarra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torrembarra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podran veure més.
1: Vinga, doncs crida tot el Baix Gaià i el Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ens ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
2: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
2: Home, amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Pau i Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
1: Que vagi bé, una abraçada.

0: Bani, canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre. Va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit. I és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la ruta per la muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per a Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més els de Sant Feliu pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut, fa la volta a tota aquesta muntanya. I té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: Jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà, surt d'una pista. I allà veureu que surt d'una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Què són les Alies? És una petita, són unes petites cases de fa molts anys, i allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Allà
2: comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic, de cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre, i al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el Gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024, hi havia molt poca aigua.
1: Ara n'hi ha bastanta. Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Ara que fa calor, ve de gust,
2: Tant. Però no, és un gorg on hi ha, és gran, força gran, et pots banyar, hi ha espècies aquàtiques també, segur que hi ha tortugues, he vist coses per allà, crancs. Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra. Hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé. A mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: 2 quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies.
2: Us podeu refrescar allà perfectament.
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al Gorg de les Alies. Sortireu del Gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar, la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica més planer, potser?
2: No, també puja una mica, sí. També puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt. I te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. És una cosa que es diu Casa de la Vila, i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3,5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: És una, està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que vaig passar jo està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa, és Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important.
2: I clar, n'heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Soles, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, jo... hem parat al Gord.
2: Sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte, m'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també, vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí, perquè al final.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no?, d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant, a mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest petit descans
2: i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres, arribarà un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Aquí, això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, és el que més m'agrada. I aquí hi ha gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Baixant, vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1.5-2 quilòmetres, uh-huh, continueu pel GR5, i arribareu a una bifurcació que posa Gord Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre Gord, eh?
2: Però aquest, Gord Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita, i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però...
1: Està amagat.
2: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Val.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gord Negre, que a mi és el Gord de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el Gord de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco... Hi ha la vegetació molt més estupida, hi ha una cascada que surt del Gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys un quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda. Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: A la zona de les granges. I a Marreta, primera Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a... A Barcelona, es veu també Sant Sadurní... Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs, amb aquesta ruta que és apta per absolutament tothom... tanquem. Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
0: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, amb aquest pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui des de Ràdio Calella Televisió ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podeu gaudir d'aquest videojoc.
5: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
5: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent. Si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu, aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus. I amb el canvi de perspectiva, desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions. Però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi en saben amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada als, a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ante Salmerero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Ibissa.
2: Mira, de fet ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí,
2: sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a l'escenari central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més de propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades, és per exemple la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. Com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mossara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, al igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sal allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, firades d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Radio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure... Exacte.
1: Content estic, eh? T'ho haig de dir, que m'ho he passat teta, eh?
0: Ja ho sé.
1: I m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot patat de gent, aleshores, si fas vacances a l'agost, arrisques a no trobar lloc en lloc, però, clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina, normalment, aleshores, pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances... No sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que el setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer unes vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: No t'ha dissonant, la Susana, aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, dóna'm les vacances, clar.
1: Exacte,
0: perquè de renunciar a l'agost, no?
1: Home,
0: més,
1: per clar. Suposat, i mira, i tenim un últim àudio de la Maria López, que sí. Ens comenta, goita, ja veuràs, ja.
3: Hola, Albert, per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema, i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, sí. Que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars,
0: sí.
1: Llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot
1: sí.
0: Ha començat, no? Vas
1: sí.
0: Al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però...
1: Costa enganxar-te. Però escolta, saps de què estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel. Sí,
0: sí,
1: m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, chico, com ho saps, Francisco? Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missioner que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
0: Què et sembla?
1: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan!
0: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè li hem proposat aquest matí a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no? Diu mai que no és un amor.
1: Una molt bona abraçada, més he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres, sí, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i no, me'ls estimo molt, els fes i tant que sí.
0: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement, ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
1: Sí. Ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes,
0: sí?
1: Us ho passareu fantàsticament bé amb ella, veureu que és una persona genial, i res, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent, tradicions familiars d'estiu.
0: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu, bones vacances, company.
1: Salut,
0: descansa.
1: Família.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
5: La xarxa de...
6: El 9FM, 92.8. El 9FM, la música de la teva vida.

d'aquí a final d'any 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Baixa les finestres. Puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Cactus Mambo.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: A València, el País Valencià, per segar el blat, un fals, etc., fan servir una eina que es diu corbella. Fins aquí l'explicació. Ara parlem de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que he cantat. La samarreta.

0: en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Li dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern que cadascú tingui una mica de responsabilitat que ens arremenguem per nosaltres. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els hem resolent i alguna vegada us cometem errors. Si ens reconeixem, fem excuses, ho hem de fer en diverses maneres alguna vegada, i li dic amb convicció que ho resoldrem. I tindrem una unitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps.
2: Aconseguir el nou model de finançament també. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026, tenim més titulars, l'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Pobla.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
2: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Una violació de la integritat territorial d'Espanya. Ceuta és una ciutat espanyola. I lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
2: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
2: En aquesta hora hi ha actius dos incendis, 7 petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats

0: música i el segon que se celebra a Santa Susana amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
2: El Blaugrana jugant a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, una festa, un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba. Ha reconegut errors com a les proves PISA i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
4: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'obres.
3: Arran de preguntes dels periodistes, hi ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres, com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
4: La consellera està en el passat, quan s'acudirem tot el plat, i anirem a fundi, i anirem les decisions que tenen. Per recordar si n'hi ha responsabilitats, hi ha que tenir. Estic a l'espera de això, sobretot per no perdre el focus, l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'escolació.
3: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de festa construïda, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
4: Però si vostè ho faria més bé, però com que jo ho diria bé, perquè ho diria en Espanya, o perquè ho diria bé, però escolti, encara que sigui així, per què no de moment no fem això?
3: Posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, i ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
1: L'oposició parlamentària, seguint amb Tomón, ha reaccionat ja al discurs de Villa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els Comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del IAC ha estat massa triomfalista.
3: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
5: El triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
6: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho va aconseguir.
3: Els socis d'investidura també l'han criticat, Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jessica Albiach, dels Comuns.
7: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país. El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
3: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
1: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
0: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
1: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el producte interior brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
0: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat

0: anunciat que es desplegaran boies a l'espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
1: Un atac, una violació de la integritat territorial d'Espanya. I lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
0: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformin la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
2: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
3: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
4: Notícies en xarxa.
2: Política banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. Aquesta hora n'hi ha dos actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
2: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antoni Mellano.
5: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sota la Mita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma a les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Robert.
6: Creiem que és una molt bona oportunitat per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar directament per mirar d'evitar i controlar aquests incendis.
5: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
2: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
7: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situen 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència,

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

pensaràs que pots ser lliure, pensaràs que pots ser clar, quan et quedi bé el somriure i no sàpigues comptar. De racons més silenciosos n'ha sortit un crit massal, és per això que hi van els ossos, per això no hi ha mai. I ara em dóna voltes aquest cap que ja no dol, i sembla una broma, però trec forces qui sap d'on. Ara que ella em mira, jo puc dir-te que és veritat, que a vegades passa gent.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El president Salvador Illa ha comparegut avui al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. En roda de premsa s'ha compromès a tenir una mobilitat i una educació excel·lents ben aviat i s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. El president ha presumit dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre de la mitjana europea, i ha assegurat també que és un país influent. Tot i fer un balanç positiu i optimista del curs polític, també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
1: L'oposició parlamentària ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Pels republicans a Illa li falta ambició de país i pels del BIAC ha estat massa triomfalista. Qui sí ha valorat molt positivament les paraules del president de la Generalitat és la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha celebrat l'anunci de Salvador Illa de licitar 8 obres públiques. L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció, després de l'aprovació dels pressupostos. Per la Cambra, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures, que arrossega Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformació dels pressupostos en actuacions concretes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Segons ha dit en una compareixença des de la ciutat autònoma, hi ha hagut una lectura interessada per part de les màfies de tràfic de persones d'una sentència del Tribunal Suprem que dificulta el retorn de migrants que arribaven a l'Estat, nedant en considerar que no hi ha una frontera física. Entre les mesures anunciades, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució de migrants que arribin per mar. I una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de la DL9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop dels 40% dels veïns. Així ho ha confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de la zona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi a Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Tot i que, segons l'executiu espanyol, la meitat ja haurien tornat al Marroc, la frontera es manté tancada des d'aquesta passada nit i també hi continua desplaçat l'exèrcit. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, on es troba desplaçat juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez ha estat contundent.
2: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
1: El president del govern ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que ja s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i que ja s'estan prenent mesures, i ha agraït la cooperació del Marroc. I no canviem de tema perquè el govern espanyol ha desvinculat la crisi migratòria de Ceuta del procés de regularització extraordinari de migrants, que va finalitzar el passat 30 de juny. Fons al Ministeri recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data i que el procés tenia uns requisits molt definits, com acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats des del moment de presentar la sol·licitud. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que qui pretengui relacionar la situació actual amb aquest procediment simplement menteix o tracta d'alimentar falsedats amb algun interès particular. Tot això en un dia on les reaccions des de la Unió Europea es divideixen entre el suport a Espanya i l'urgència per evitar una crisi migratòria de major abast. Avui, Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han demanat al govern espanyol que actuï amb rapidesa a Ceuta. El viceprimer ministre i responsable d'Afers Exteriors de Bèlgica, Maxime Prévot, ha recordat que quan un estat membre fronterer es veu sumès a tal pressió, passa a esdevenir una qüestió europea i no només espanyola, i ha demanat comptar amb la implicació de les autoritats de la UE i del Marroc per assegurar que pugui garantir la protecció de les seves fronteres. Des d'aquest dijous, de fet, França ja ha reforçat les seves pròpies fronteres amb Espanya i Itàlia i Finlàndia ja demanen excloure el territori espanyol de l'espai Schengen. Centrem-nos ara a Catalunya, que ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l'any, més d'un 22% més respecte del mateix període de l'any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb les 39 de l'any passat, mentre que altres 17 han mort anant o tornant de la feina, 7 més. El nombre total d'accidents de treball, entre lleus i greus i mortals, s'ha situat en 17.433 al juny, gairebé un 1% més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

I want to end.

0: Here we go.
1: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
2: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
1: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
2: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
1: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
2: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.
3: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: acostat, Déu hi ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El govern municipal de Girona ha aprovat avui el nou cartipàs amb l'excepció del PSC. En un ple extraordinari aquest divendres al matí, el govern, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts. L'alcalde Lluc Salellas ha destacat l'acord amb els socialistes que, segons la seva formació, servirà per millorar la ciutat.
2: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
1: Malgrat aquest enteniment puntual, el cartipàs ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors del PSC. Anem ara al Parlament de Catalunya, on s'han aprovat 26 lleis des de l'inici de la 15a legislatura, de les quals la meitat han estat validades durant l'actual període de sessions, que va començar el 15 de gener i que acaba aquest divendres. Al setembre es reprendran les tramitacions de les 75 iniciatives legislatives que hi ha actualment en tràmit. Al llarg del 2026, la cambra també ha validat 7 decrets llei del govern i ja en són 32 aquesta legislatura, i la cambra també ha apuntat 2 iniciatives legislatives al Congrés dels Diputats. També aquest divendres, en aquest cas a través de les xarxes socials, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat el traspàs de competències en immigració al govern per evitar que crisis com la de Ceuta impactin en els serveis públics de Catalunya, cada dia més insuficients per poder atendre les necessitats dels catalans. Puigdemont avisa al govern espanyol que, segons la seva opinió, la Unió Europea li passarà factura d'una regularització de persones migrants que molts governs europeus troben mal feta i descontrolada. L'expresident també fa una crida a tenir un debat serè i ambiciós sobre la immigració i defuig excitar la conversa sense acordar una política migratòria nacional. El ple de l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant va ratificar aquest dijous al vespre la dimissió del regidor Francisco Javier Ochoa, de Més Municipi, després que donés positiu en un control d'alcoholèmia la nit de Sant Joan. Ochoa va presentar la renúncia després que els fets es fessin públics al cap de 2 setmanes i l'alcaldessa Assumpció Castellví, del seu mateix partit, li va acceptar. Dies després, el regidor es va voler fer enrere, però la resta de partits del govern municipal hi ha un pacte. Quatre bandes no hi van estar d'acord. I un breu apunt per acabar. Recordem que aquest divendres ha mort als 72 anys el conseller de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa. Empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 575.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 en tornaran. En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència a la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, aquest any ja han mort 32 i Ramon Lamiel insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya. I el propi Servei Català de Trànsit ha informat fa uns minuts que hi ha un tall de circulació a l'N2 a l'alçada de la Jonquera per l'incendi d'un vehicle. Els bombers han concretat que han hagut de desplaçar 10 dotacions perquè estava cremant una furgoneta amb productes químics en una benzinera. Tot i que els productes no haurien patit danys, per precaució s'ha procedit a desallotjar l'estació de servei i també a efectuar el tall temporal del trànsit a la zona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'estiu d'informatiu de la C32 entre Blanes i Lloret de Mar, a la Selva, vol superar els entrebancs judicials que hi havia en projectes anteriors. Paneque ha recordat que hi ha un històric molt important i per això preveuen completar en un màxim de 18 mesos aquest document que analitzarà el millor traçat que ha de tenir la nova carretera. Aquest divendres el govern ha anunciat la licitació d'aquest estudi dins d'un paquet de 500 milions d'euros. Paneque ha assegurat que el BRCAT entre Blanes i Lloret de Mar, que també es licitarà dintre el mateix paquet, no és suficient i per això cal ampliar aquesta carretera. I a Roda de Barà, al Tarragonès, un centenar de persones s'ha concentrat aquest divendres per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. La protesta que ha plegat veïns, membres de la plataforma Mercaderies per l'Interior, representants municipals i formacions polítiques, arriba després que Adif hagi desestimat les al·legacions al projecte i plantegi instal·lar les barreres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. La secretària de l'Associació de Veïns Costa d'Hora de Barà, Esther Valls, ha reclamat la retirada de les barreres col·locades fa més d'un any i que arriben fins als 8 metres i ha proposat com a alternativa pantalles d'1,5 metres que no provoquin un malestar als veïns. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de l'Elano o el Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop del 40% dels veïns. Així ho han confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de Barcelona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permesa a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència.
2: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
1: De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer del Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. També a Barcelona, la plaça 5 de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de la ciutat ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la dona la seva dona dimarts a aquesta tarda en un pis del districte de Sant Martí. La mesura era interessada també per la fiscalia i per l'acusació particular. A banda de la mesura de privació de llibertat, l'home tampoc podrà acostar-se als fills que tenia en comú amb la víctima i els pares d'aquesta. Segons el relat dels fets, que inclou l'escrit de presó, el detingut va provocar la mort a la víctima clavant-li 11 vegades una daga davant dels dos fills menors de 8 i 4 anys i de dos amics de la víctima. I a Lloret de Mar, a la Selva, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona de la qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor de l'urbanització Lloret Blau. Segons comuniquen fonts oficials, la policia catalana ha rebut un avís prop de les 4 i mitja d'aquesta tarda, dient que s'havia trobat un cos. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc i s'ha fet càrrec de la investigació per si es tracta d'una mort violenta. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès aquest divendres 39 persones per afectacions relacionades amb la calor en aquest nou capítol d'altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil. Aquesta xifra és pràcticament una vintena més del que va notificar aquest dijous, quan en van ser 21, des de l'activació de l'alerta per calor intensa feta el dimecres. Del total d'usuaris atesos, el 54% ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que un 46% ho ha fet a través del 061 Salut Respon. D'altra banda, els agents rurals mantenen tancats els accessos als espais naturals de Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb i la Ribera Salada pel risc d'incendi forestal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat la fase d'alerta del Procicat per calor intensa després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi donat per finalitzat l'episodi de calor iniciat dimecres. Paral·lelament, ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de xàfecs i tempestes localment intenses per aquest dissabte, especialment al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa al Procicat, es manté la vigilància per calor nocturna durant les dues properes nits en alguns sectors del sud del país, tot i que aquests avisos ja no formen part d'una onada de calor. Durant l'episodi d'alerta, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. En relació amb l'Inuncat, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que, a partir del migdia d'aquest dissabte, es puguin produir tempestes localment fortes, amb acumulacions superiors als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Els xàfecs poden anar acompanyats de fort vent, calamarsa o pedra, motiu pel qual Protecció Civil recomana extremar la prudència, seguir l'evolució de la previsió meteorològica i evitar rieres, barrancs i zones inundables. La policia francesa reforçarà els controls fronterers amb l'estat espanyol per la crisi de Ceuta amb centenars d'agents, drons i avions. Així ho ha anunciat aquest divendres Pierre Renault de la Motte, el prefecte dels Pirineus Orientals, en una atenció als mitjans on ha dit que la mesura inclourà 170 agents a la zona. Renault admet que a hores d'ara no hi ha cap impacte migratori per Europa ni per França, però que la mesura es pren per anticipar-se a qualsevol derivada amb un dispositiu més robust. La policia francesa augmentarà els controls aleatoris que ja implementa de forma habitual, tant en vehicles com en camions. I en aquest mateix context, la presidència rotatòria de la Unió Europea, que es troba en mans d'Irlanda, ha convocat per aquest dissabte el mecanisme de resposta integrada a la crisi política arran de la crisi migratòria de Ceuta. Un portaveu de la presidència irlandesa ha explicat que la cimera servirà per debatre els moviments a Ceuta durant els darrers dos dies, el nombre de persones que ha tornat al Marroc avui divendres, el suport que la UE està proporcionant a Espanya per tractar aquest assumpte i la relació diplomàtica amb el Marroc. Dilluns també es convocarà una reunió del Comitè de Representants Permanent per avaluar els esdeveniments i facilitar la coordinació. I la Junta de Govern Local de Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. Del total de càmeres previstes, 127 serà de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres a principis de 2027. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: iCat Party. A iCat ja estem de festa.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons...

Party. A ICAT ja estem de festa.